Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Escoltes Música Nit.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani. Amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El comentari de Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. L'estiu avança, i ja hem entrat al mes de setembre. I els saludem amb música, com sempre. Amb la sardana de l'almanac del mestre Tomàs Gili Membrado, Setembre, que anirà a càrrec de la principal de la Bisbal.

tot saludant. Al setembre hem escoltat la sardana del mestre Tomàs Gil i Membrado, dedicada aquest mes per la principal de la Bisbal. Seguirem amb els dissabtes de sardanes a Lloret. Ahir va acabar el cicle estiuenc de sardanes els dissabtes a Lloret, que, com sabeu, aquest 2026 ha sigut el centenari d'aquestes audicions. Vàrem començar amb un concert inaugural el 20 de juny a càrrec dels Montgrins i vàrem acabar ahir amb l'audició a càrrec de la principal del Llobregat. Te recorden que quedarà la sardana que va escriure per aquest fet el mestre lloretenc Xavier Albertí amb la seva sardana 100 anys de sardanes a Lloret, que va estrenar la cobla Montgrins i que ara podem tornar a escoltar.

Els mongrins ens han ofert 100 anys de sardanes a Lloret del mestre Xavier Albertí, gravada en directe el dia de l'estrena. Aquesta sardana acompanyarà la programació de les audicions dels dissabtes futurs, junt amb la que aquests dissabtes ja tenen dedicada, la del mestre Jaume Riu, Lloret, dissabtes i sardanes. Escoltem també aquesta sardana, Lloret, dissabtes i sardanes, a càrrec de la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar Lloret, dissabtes i sardanes del mestre Jaume Riu per la principal de la Bisbal. Fem ara una notícia sardanista. Es fem ressò d'un fet important que va començar amb la sardana ja fa molts anys i que cada any té un ressò important en una capital d'Europa: la sardana i la cultura popular catalana amb la plec internacional. A Difolk va celebrar els dies 14, 15 i 16 d'agost la 38a audició de la plec internacional a Estocolm, a Suècia, 20 anys després que el país escandinau acollís per última vegada aquest festival. Durant 3 dies, el nucli històric de la capital sueca va convertir en l'escenari principal d'una gran mostra internacional de la cultura popular catalana, amb participació de 42 grups vinguts d'arreu de Catalunya i més de 1.200 actuants, entre ells, per exemple, el bar Joaquim Riera de Blanes. La part de cobla va anar a càrrec dels Lluïsos de Taradell. La sardana i la cultura han tret al cap un any més al cor d'Europa. Posem-hi música, amb una sardana interpretada precisament per la cobla Lluïsos de Taradell. És del mestre Jaume Oliver i porta per títol I menjarem anissos, que suposem que va ser el fet de la cobla de participar en aquesta plec, ser feliços i menjar anissos.

La Cobla Lluïsos de Taradell ens ha interpretat la sardana el mestre Jaume Oliver i menjarem anissos. Anem a la Festa Major de Vidreres. Avui s'escau la Festa Major de Vidreres. Cada primer diumenge de setembre els vidrerencs es vesteixen de festa grossa i com que hi són ben a prop sempre els podem acompanyar. I en primer lloc ho fem amb música vidrerenca del mestre Jaume Burjacs de Vidreres. Escoltem la seva sardana Vella Dansa de Vidreres, sardana dedicada a aquesta agrupació sardanista. L'interpreta la cobla Bisbal Jove.

Per la Cobla Bisbal Jove hem escoltat Vella Dansa de Vidreres, sardana del mestre Jaume Burjacs. I també de Jaume Burjacs va dedicar una sardana al lloc on tenen lloc les sardanes de Festa Major de Vidreres i altres actes vidrerencs, a la plaça de l'Església, i que la va titular precisament Plaça de l'Església, i que podem escoltar també per la Cobla Bisbal Jove.

A Bisbal Jove ens ha interpretat Plaça de la de l'Església, sardana del mestre Jaume Burjacs. Canviem de tema. Anem a l'11 de setembre. Divendres 11 de setembre serà la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, toca fer-nos ressò de la Diada del nostre país. Fem-ho amb música del mestre Enric Morera i la seva sardana Catalunya, que podem escoltar per la principal de la Bisbal.

Hem escoltat Catalunya, sardana del mestre Enric Morera per la principal de la Bisbal. La nostra diada ens recorda cada any els nostres arrels, que aquell 1714 es varen veure sacsejats i tantes altres vegades després. Però el nostre país se'n va sortir i va tirar endavant en una etapa força difícil, però plena d'això, de força del nostre poble per conservar els nostres arrels. Arrels que el mestre Joan Callís va destacar a la seva sardana Arrels de Catalunya. Escoltem-la de la mà de la Cobla Vila de la Jonquera.

La Vila de les Jonqueres ha interpretat Arrels de Catalunya, sardana del mestre Joan Callís. Fem altres músiques. Avui, en aquesta proximitat de la Diada, ens hi caurà bé un pas doble del mestre gironí, Francesc Peric, que el va titular Salut a la Pàtria, que és això que volem, molta salut a la nostra pàtria. Escoltem-lo per la Cobla Ciutat de Girona.

Per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat Salut a la Pàtria, pas doble del mestre Francesc Peric. Anem a la nostra sardana solistes. I ho fem... seran en factura vidrerenca, podríem dir, totes dues. Estan dedicades a la tenora, totes dues també, i a dos músics vidrerencs. La primera serà en Joan Llobet, original del mestre Joan Roura, trompetista a la vidrerenca Cobla Amoga i company d'en Joan Llobet, tenorista vidrerenc d'aquesta formació i un dels més destacats intèrprets de la tenora al seu temps, que va, malauradament va morir jove en el cim de la seva carrera. Escoltem-la per la Cobla Amoga, amb el mateix Joan Llobet a la tenora.

Hem escoltat en Joan Llobet, del mestre Joan Roura, per la Cobla Moga, gravació històrica, en podríem dir, amb el propi Llobet, el solo de tenora. I la segona que us proposem serà en Ramon Rossell. Rossell, també famós tenorista de la meitat del segle XX, que quan va jubilar-se de músic es va establir a Vidreres, va posar un bar a la plaça de l'Església. Ell havia sigut primer tenora de la Principal de la Bisbal. El seu successor en aquesta cadira de primer tenor, Ricard Viladesau, li va dedicar aquesta sardana, que va estrenar ell mateix el dia de la Festa Major, a la plaça de l'Església, a l'audició de la tarda, amb el propi Rossell a primera fila. Escolteu-la per la Principal de la Bisbal, també amb el mateix Viladesau a la tenora.

0: Per la principal de la Bisbal hem escoltat en Ramon Rossell del mestre Ricard Viladesau.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Potser la setmana trobem amb més audicions a tot el país. Nosaltres, com sempre, us hi portem les de proximitat en casa nostra. Però avui, diumenge, a Vidreres, a tarda a les 5, Cobla Salvatana. A Blanes, a 7:45, Cobla Bisbal Jove. A Calella, a 7:45, Cobla la principal del Llobregat. A Palamós, tarda i nit, 57è a plec, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Girona i Baix Empordà. Aquesta pleca està fora del circuit de les comarques gironines per tota una sèrie de problemes que varen tenir amb aquesta, amb l'agrupació de plecs de les comarques gironines, però cada any puntualment el fan. Dilluns 7, a Vidreres, a 1:00 PM, audició Vermut, amb la Flama de Farners. Dijous 10, a Caldes de Malavella, a 10:00 PM, com la Flama de Farners. Divendres 11, a Vidreres, 11:00 AM, com la Santa Maria de Blanes. A Riu de Llots, a 4:00 PM, com la Santa Maria de Blanes. A Tossa, a 6:00 PM, com la Sol de Banyuls. I a Blanes, a 8:15 PM, com la Flama de Farners. Això és el que veiem per la nostra àrea d'aquesta setmana, que no és poc. Una sardana per aquesta cartellera. Serà Mar de Setembre, és del mestre Josep Cassú i serà interpretada per la principal de la Bisbal. Sardana que el mestre Cassú dedicà al famós traumatòleg, el doctor Josep Lloberes, de Banyoles.

Hem escoltat per la principal de la Bisbal, Mar de Setembre, sardana del mestre Josep Cassú. I fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes, i també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana!

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
2: Bon dia, amics sardanistes. Encetem la segona hora del programa i ho fem en aquest diumenge 6 de setembre sota la direcció, com és habitual, del nostre company Josep Tibau. Comencem amb una decantada. El músic Eduard Font, que va dedicar la major part de la seva vida a la Cobla Montgrins fins que es va jubilar, no li coneixem cap composició, però va ser el plegar de fer de músic que va donar a conèixer unes interessants sardanes que la mateixa Cobla Montgrins va enregistrar conjuntament amb la coral Anselm Viola. Una d'elles, enregistrades precisament per aquesta coral, és Inquietuds, que ara escoltem, com diem, del mestre Eduard Font.

La coral Anselm Viola ha interpretat Inquietuds, del mestre Eduard Font. L'afició per la música del compositor Josep Maria Bernat, nascut l'any 1925, ja es va manifestar en els anys escolars, però la Guerra Civil primer i la postguerra després, amb les seves circumstàncies adverses, van fer que els estudis musicals s'aturessin fins l'any 1954. Als 36 anys va estrenar la seva primera sardana, Un racó de claustre, a la que seguirien moltes més de gran qualitat. Avui ens permetem escoltar Castelló de Farfanya, que ens interpreta la copla juvenil de Bellpuig.

Hem escoltat Castelló de Farfanya, una sardana del mestre Josep Maria Bernat amb la cobla juvenil de Bellpuig. Agustí Cuí Grau va néixer al Vendrell l'any 1921 en una família d'artistes. Va iniciar els estudis amb la seva mare i amb el mestre Pau Gomis. El 1927 a Barcelona va començar els estudis de violí amb Santiago Burgués. L'any 31 va formar part del cor infantil de l'Orfeó Català i va ingressar a l'Escola Municipal de Música, on va estudiar amb Joaquim Salvat, el violí amb l'Eduard Toldrà i harmonia amb en Joaquim Zamacois, i també durant un temps amb Jaume Païssa. Avui del mestre Agustí Cuí escoltem Penedès, una sardana que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Penedès, una sardana del mestre Agustí Cuí Grau.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Agapit Torrent, nascut a Figueres el 5 de juliol de 1923, va cursar estudis de solfeig, piano, violí i saxòfon. Membre de la Cobla Salvatana, de l'orquestra Lluís Rovira, de l'orquestra belga Eddie Deleit, de Latin Combo Quartet, de Leaders Group, de la Tropicana i de la Cobla Principal de la Bisbal, de la qual també va ser director artístic. És autor d'una vintena de sardanes: Camí de Besalú, Lluïsa, Rosa de Gener, El meu carrer, Deliniana, Inquietuds o Cançó de tardor són algunes d'elles. Precisament, Cançó de tardor és la que avui hem seleccionat i l'escoltem amb la Cobla Mongrins.

La Cobla Montgrins ens ha ofert Cançó de tardor, una sardana del mestre Agapit Torrent. Joan Gibert i Canadell va iniciar en època escolar els estudis de solfeig i teoria. Era l'any 1965 que va entrar a formar part de la colla sardanista Violetes al Bosc i això el va introduir en el món de la música per a cobla de manera decisiva. Posteriorment va cursar harmonia i instrumentació amb el mestre Martínez Comín. Diverses de les seves composicions han estat premiades per 3 vegades a Lloret i l'any 1981 va obtenir el Premi Joaquim Serra amb aquesta sardana, Castell d'Aro, que ara escoltem amb la cobla Mediterrani.

0: Hem escoltat Castell d'Aro, del mestre Joan Gibert, amb la cobla Mediterrània.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, la selva marítima sardanista.
0: I arribem a l'espai on fem un homenatge a les dones compositores. Avui us parlem de Rosa Salat i Artola. Nascuda a Barcelona el 8 de juny de 1921, ens va deixar l'11 de novembre de 2016. Va ser una compositora catalana coneguda per les seves sardanes, havaneres i valsos, entre les quals destaquen La Sardana de Tothom, Lloant la Sardana i Sant Medir. D'aquesta manera va mostrar la seva contribució a la música tradicional catalana i a la promoció de la sardana com a gènere viu i contemporani. A més de sardanes, també va crear havaneres i valsos, ampliant el seu repertori dins la música popular catalana. De Rosa Salat, avui escoltem La Sardana de Tothom, escrita l'any 1980 i que ens interpreta la cobla Flama de Farners.

La Cobla Flama de Farners ens ha interpretat La Sardana de Tothom, de la mestra Rosa Salat i Artola. Jaume Ventura i Tort, amb limitats coneixements musicals, va compondre la sardana llobregatana el 1930, que va tenir una bona acollida. La seva obra està integrada per composicions senzilles i balladores que van fer les delícies dels dansaires en els anys 40. De Jaume Ventura i Tort, avui hem seleccionat Dansaires cardedeuencs, en una interpretació que ens fa la Cobla Mongrins.

Hem escoltat la sardana Dansaires Cardedeuencs del mestre Jaume Ventura amb la cobla Mongrins. I ara, tot seguit, amb l'església hem topat. Mossèn Àngels Obiols, organista i capellà de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, va tenir una activitat musical molt important com a organista parroquial, compositor de música litúrgica, com no, cançons i interludis de l'Estel de Nazaret i com a fundador de l'Orfeó Sarrianenc, del qual en va ser director fins l'any 1961. Àngel Obiols també va ser un important compositor de sardanes amb títols com Aubada de Festa, Girona Invicta, Alegre Primavera i Eulàlia, que ens ofereix tot seguit la cobla Jovenívola de Sabadell.

0: Hem escoltat Eulàlia, una sardana del mestre mossèn Àngel Obiols amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: La carrera musical com a instrumentista de fiscorn de Miquel Tudela és prou coneguda pel seu pas per cobles orquestra com La Meravella, Principal de Girona, Costa Brava, Ciutat de Girona i Genissenca. És autor d'unes 180 sardanes, de les que avui escoltem una mostra, concretament una obligada de fiscorn. Porta el títol de El fiscorn de l'Enric. Va ser estrenada el 5 de febrer de 2006 i dedicada a l'Enric Estrada, fiscornaire en aquell moment de la cobla salvatana. És la mateixa cobla que ens la interpreta a continuació.

La cobla salvatana ens acaba d'interpretar el fiscorn de l'Enric, del mestre Miquel Tudela. I arriba el moment Viladesau, un dels compositors més interessants de la història de la sardana, amb 244 composicions, algunes de gran èxit, com ara Arenys de Munt o Colometa. N'hi ha una seixantena que són obligades per a un o altre instrument de la cobla. Hi ha nombroses combinacions de dos instruments solistes, tenora i tible, i tenora i fiscorn en són les més corrents. Seguidament, la cobla principal de la Bisbal ens ofereix La placeta dels llops, una sardana que Ricard Viladesau va dedicar a un indret de Santa Coloma de Gramenet.

Hem escoltat La placeta dels llops, del mestre Ricard Viladesau, amb la cobla principal de la Bisbal. I així arribem a la fi d'aquest primer programa del mes de setembre. Ho fem, ens acomiadem amb Cireres de Ceret, sardana del mestre Josep Saderra, que ens interpreta la cobla Vila de la Jonquera. Amics sardanistes, bona setmana!

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Ja coneixem la programació de tardor del Teatre de Lloret, formada per una trentena d'espectacles i la celebració també del seu 15è aniversari. Aquesta temporada podrem veure a l'escenari noms destacats com Pep Plaza amb El Substitut, Maria Molins i Roger Coma representant Göteborg, o Míriam Iscle i Daphnis Bladud amb Honestedat. Escoltem ara el regidor de teatre Frederic Guic, que diu estar molt satisfet amb l'acte de presentació de temporada que es va celebrar divendres passat i afegeix que aquesta es tractarà d'una temporada molt especial.
4: Fa 15 anys vam construir aquest edifici atractiu amb 375 butaques en aquell moment, però era buit, i gràcies doncs a la feina que s'ha fet des de l'equip del teatre amb totes les persones que hi han passat, ara podem dir i podem estar orgullosos de que aquest teatre, aquest equipament, doncs sigui un dels referents, ja no de la comarca sinó de Catalunya. I sí, és un any especial i per això doncs farem coses especials.
3: Cal destacar que el 28 de novembre i per commemorar el seu aniversari, el programa Tot és comèdia de Cadena SER es gravarà en directe des del mateix teatre. A més, també està previst fer visites guiades per a tots aquells que encara no coneixen l'espai, amb la finalitat d'atrapar diferents tipus de públic. La conferència Els ocells serà l'espectacle inaugural que podrem veure aquest cap de setmana a l'exterior del teatre. Un espectacle multimèdia que inclou projeccions, música en directe, òpera i un relat que acompanya el text. Tot de la mà de la companyia catalana Insectotròpics. Ens en dona més detalls de tot plegat a Maranta Givert, directora del Teatre de Lloret.
5: Aquest espectacle, la conferència dels ocells, creiem que per la temàtica que és estar, i els temps que corren, que parla d'important anar junts en comunitat, doncs creiem que era important doncs, o bonic que formés part de l'espectacle inaugural de la temporada que regalem a tothom qui vulgui venir i per tant aquest jo crec que és un dels trets més destacats.
3: D'altra banda, entre les novetats d'enguany hi haurà el nou cicle dedicat a l'escriptora Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement, en què es podrà aprofundir en el vincle familiar i literari de l'artista amb Lloret de Mar. Una altra de les propostes de les quals ens fem ressò és la conversa-concert en un lloc singular de Lloret de Mar. La seva intenció, ens explica Givert, és fer parar i reflexionar el públic mitjançant una xerrada amb la cantautora Vicky de Clascar, que girarà en vers de la cultura i el panorama musical català. Més tard es podrà gaudir d'un tastet de vins conduït per Joan Pau Romaní. Això serà l'11 d'octubre a la Capella de Sants Metges de Lloret. Una temporada pensada al mil·límetre i amb propostes molt variades, d'entre les quals destaca també un cicle dedicat a l'amor.
5: Han coincidit bastants espectacles que vèiem i que tenien l'amor com a eix central i hem volgut presentar un cicle vinculat a l'amor, però un amor que hi ha moltes maneres d'estimar i és el que volem explicar i com deia el regidor, sense sobrat, sinó amb un punt de comèdia, com per exemple jo recomano molt Tu m'has prometre una història d'amor, una obra estrenada al Festival Grec ara l'any 25, dirigida per l'Israel Solà.
3: Tu m'has prometre una història d'amor arribarà al teatre el 21 de novembre. Les entrades ja estan a la venda.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Els restauradors de Lloret de Mar alerten d'una pèrdua de rendibilitat causada pel canvi en els hàbits de consum dels clients. És una de les principals conclusions de l'enquesta impulsada pel gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret per conèixer com ha anat la temporada turística i comparar-la amb la del 2025. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però més de la meitat dels establiments entrevistats asseguren que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. I és que, si bé el client continua sortint i consumint, més de 4 de cada 10 establiments detecten una reducció de la despesa mitjana per client. D'altra banda, un altre dels resultats a destacar és el comportament del mes d'agost, que enguany diuen ha estat pitjor que el de l'any passat. De fet, entre els comerços consultats, juliol se situa lleugerament per davant d'agost com a millor mes de l'estiu. La seguretat, l'incivisme, la pressió fiscal, els costos laborals, la mobilitat, l'aparcament, la manca de personal qualificat i la neteja són altres de les qüestions que els restauradors assenyalen com a factors que condicionen el dia a dia dels seus negocis. Marc Linares, president del gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar, assegura que, malgrat tot, no estaríem parlant d'una mala temporada, sinó d'una temporada més irregular i més difícil de rendibilitzar. Escoltem-lo.
3: Bé, doncs parlaríem d'una temporada correcta, una temporada més difícil, més irregular. La sensació és que hi ha hagut gent, però que ha costat doncs, més fer caixa i sobretot fer marge. La temporada prova, però si entrem a mirar els números dels negocis, la valoració ja no és tan positiva. Nosaltres hem passat d'una enquesta, com venim fent habitualment a final de temporada, i aquesta enquesta doncs, el que fa és una mica copsar la sensació, les dades de cada gremiat, ja sigui un bar, un restaurant, una guingueta de platja.
2: El sector és positiu pel que fa als mesos de setembre i octubre, amb un públic que canvia i passa a ser de menys volum, però també amb una despesa mitjana una mica més elevada. Així i tot, Linares confessa que, després dels mals resultats registrats durant el mes d'agost, el sector és força prudent i no s'atreveix a tenir unes perspectives massa bones. Entre els principals motius que determinen aquesta baixada del consum, Linares posa el focus sobretot en la inflació, els costos laborals i l'onada de calor.
3: Part d'Europa doncs, està patint també la inflació, preu dels carburants, França està pràcticament en recessió, onades de calor doncs, que també doncs, ens estan castigant i que fa doncs, que molt turista doncs, en alta temporada no acabi triant Lloret de Mar. Són forces motius, també els costos cada cop doncs, són més elevats, costos laborals, pressió fiscal, tot això doncs, fa que quan parlem d'una temporada ja no només entri el volum, sinó doncs, que també doncs, estiguem parlant de la rendibilitat.
2: Tot plegat en un moment en què la restauració de Lloret de Mar ha fet un salt qualitatiu amb una oferta d'establiments molt diversa. La fotografia, però, no ha estat igual per a tothom.
3: Jo m'atreviria a dir que el que té un producte doncs, força treballat, força específic, amb una oferta de qualitat, doncs, aquest perfil de restaurador o de bar doncs, ha patit menys, i el que té una oferta més genèrica, molt centrada en alta temporada, doncs, poder doncs, ha patit més, no? Poder una oferta doncs, més centrada en el públic jove, es detecta també una menor presència de turista jove que altres anys, poder la zona centre, doncs, alguna tipologia de negoci ha patit més que altres zones com poden estar més allunyades, com Cales o altres zones que no depenguin tant del nucli antic.
2: Són declaracions de Marc Linares, president del gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Aquest dimarts i també durant el cap de setmana, les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar. El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de les Mare de Déus Trobades. El veïnat ja prepara les activitats de festa major per aquest diumenge amb un programa que, com sempre, serà variat. Però abans hi haurà un repic de campanes amb motiu de la missa, que se celebrarà a les 10 del matí. I a la vigília de la celebració de diumenge, és a dir, dissabte al vespre, tornarà a haver-hi un repic per anunciar la festa. Escoltem ara a Lluís Riera, qui s'encarregarà de fer repicar manualment les campanes.
3: Com abans fèiem, abans de la missa, feien uns avisos i volem recuperar aquest toc, que el dia 8 de setembre es farà la missa a les 10, doncs un quart d'hora abans de la missa, 9:45, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els 3 tocs. I això és l'avís abans de la missa.
2: Un cop finalitzada la missa, es farà un repic de festa major. Es faran sonar les campanes amb alegria per avisar que estem a la setmana de festa major de les Alegries, com es feia també antigament. Pel que fa al dissabte dia 12 a les 8 del vespre, es tornarà a fer un repic de campanes de festa major, recordant a tothom que l'endemà hi ha la festa de les Alegries. Sonaran les 3 campanes alegrement i introduiran una mica de melodia dels goigs a la Mare de Déu de les Alegries, sempre amb el repic a tot drap. Finalment, el dia de la festa tornaran a avisar de la missa que faran matinera de pagès. A 9:15 faran el primer avís amb les 12 batallades i un toc, a les 9:20 el segon avís i a les 9:25 el tercer. La iniciativa també inclou un toc especial amb motiu d'un bateig que tindrà lloc durant la festa de les Alegries. Pel que fa a la recuperació del toc manual de campana, Riera explica que ja s'han format una vintena de voluntaris i que a poc van ampliant el repertori.
3: Això va ser el Sant Romà passat. Vam reunir 20 voluntaris i els hi vam ensenyar el repic de Festa Major i llavors vam fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar. O sigui que anem a poc a poc.
2: Un repic de campanes manual que agrada molt a la gent. Per Riera, a més, és molt important anar traient profit d'aquest patrimoni. La Festa Major de les Alegries arribarà aquest dimarts i s'allargarà fins al cap de setmana.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

Videocard. Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Ja es poden recollir les senyeres al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar per fer-les onejar als balcons i façanes el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La regidora de Cultura, Vereda López, anima tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència a les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
3: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir els nostres balcons el dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
2: Les senyeres es reparteixen, com ha dit la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Welcome to the show.
1: Nova Radio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Sex Lovers. Una abraçada molt gran.
1: A veure. Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
0: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
0: El programa Revival de l'Albert Malla. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

I Love to Love, que aquí es va dir Me Gusta Amar, arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now.

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, non decisare. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passegem per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors.
2: Ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
0: El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el grec i el teatre lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Genet, que Carlos Saura va utilitzar la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas? Oh, yeah.

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions. L'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però l'exili, el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club Passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.
3: So it hurts.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: corazón.
1: Això és Cocodril Club. L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson. No.

0: Evergreen, Oscar, millor cançó, banda sonora de Ha nacido una estrella, Barbara Streisand. Estem al 1976. Una curiositat en llistes de supervendes nord-americanes que tenia molt a veure en el cine. Es van posar molt de moda les comunicacions entre camioners i això va ser número 1. Es diu Convoy BS, banda ciutadana.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah,

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

on Breaking My Heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Stefan Buchalban. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incluïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Cocodril Club. En el

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: ¿Qué tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmylou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

finalment Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com a homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que Otro Muerda el Polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one bites the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando, i fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: per sort hi vam estar i molt a prop d'ell en aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gang. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu...

en directe, Gloria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya. D'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.